0: La fece de Fabio Casanova, aquí en els metapunzetes, el Fabio Casanova està a cantar. Si quiser entrar en contacte amb nosaltres, tenim aquí en la nostra pàgina una línia directa aquí al estudi a través de WhatsApp. Pots mandar la seva dedicatòria per vos o per escrito. I pots també pedir el seu pedit musical.
1: A música de hoje.
2: Radio Weser TV. Radio Weser TV Bremerhaven.
3: Yeah, I ain't so bad.